0: Uf, wow.
1: Pensa.
0: El color.
1: Pensa.
0: I té cap i que té meta.
1: Mani?
0: Té meta.
1: Ok, m'ho veu que fa ni guaire, s'ho m'ho digan, eh?